Ancho León. Com la xanta que el van deixar més oriental. Sumant en Fanelli.